0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. La crisi de l'habitatge continua malgrat els darrers moviments polítics. Els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona defensen que la protesta va més enllà del decret Mari Carmen.
3: Volem reivindicar això, de que baixin els preus o de que es pugui la gent poder viure, perquè si no és que hi ha molta gent que sobreviu, no viu, sobreviu.
4: Com a estudiants, hòstia, ens costa molt trobar pis. Jo, mira, tinc la sort de residència universitària, però hi ha molta gent que no.
2: El sindicat de llogateres ha convocat cassolades per demà dijous a les 8 del vespre davant dels ajuntaments per exigir l'aprovació dels decrets d'habitatge. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I és que Protecció Civil activa demà novament l'Inuncat per pluges torrencials. La previsió, Jordi Urós, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà s'espera temps inestable a Catalunya, amb pluges en general a tot el territori, especialment amb una situació que es pot complicar a partir del migdia, amb ruixats ocasionalment molt forts acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent, especialment al Pirineu Occidental i al Ter Sud cap a la tarda. Demà hi ha perill important al prelitoral i litoral sud de Tarragona des de primeres hores de la tarda per acumulats en una hora de 40 litres per metre quadrat o al voltant dels 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis, les màximes baixen a la Vall d'Aran, a Girona i al prelitoral de Barcelona. Demà les màximes seran de 29 graus a Girona i Lleida, 28 a Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
2: I la situació del trànsit, Servei Català, Mireia Camans, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Hores d'ara l'autopista P7 i intensitat de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la B30 hi ha lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. A la C58 i retencions de Montcada i Reixac a Ripollet en sentit Terrassa per un vehicle avariat i lentitud de Montcada i Reixac a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la ronda Litoral i retencions de Zona Franca de Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Elena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Ens situem primer de tot a la plaça Catalunya de Barcelona, on prop d'un centenar de persones continuen acampades per reivindicar el dret a l'habitatge. Demanen mesures per garantir una vivenda incondicional per a tothom, Toni Condé.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet...
2: No és aquesta la informació que volíem escoltar, sinó la del Toni Condé, que ha estat present avui a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona, ara sí.
8: Gairebé 50 tendes de campanya formen l'anomenada Acampada per l'Habitatge a plaça Catalunya. Avui a les 9 del vespre decidiran en assemblea les pròximes accions, tot i que tenen intenció de seguir com a mínim fins divendres. A l'acampada posen el focus en les mancances del decret Mari Carmen i reivindiquen posar el focus en col·lectius que en queden al marge, com les persones sense llar. Lua i Arteco, membres de l'acampada.
9: Evidentment, si hi hagués una intenció real d'ajudar el poble, aquest decret hagués vingut molt abans i directament no s'hagués tolerat, que és de saucint a persones en estat de vulnerabilitat.
10: No volem més paper mullat. El decret Mari Carmen anirà molt bé per a algunes persones, però realment les persones més precaritzades no comptem en aquest decret.
8: L'opinió general entre els que campen és que el decret es queda curt i, malgrat que esperen que s'aprovi, reclamen mesures més ambicioses. En aquesta acampada a Barcelona, a diferència de Madrid, no participa el sindicat de llogateres.
2: I la situació de l'habitatge arreu de Catalunya no és massa diferent, tot i les particularitats de cada demarcació, Maria Huguet.
7: A Girona ciutat, l'augment dels pisos d'ús turístic i, sobretot, la poca oferta de lloguer han fet pujar els preus. El president dels API de Girona, Joan Company, aposta per incentivar l'oferta d'habitatge per revertir una tendència que assegura va més.
11: Fer contractes indefinits, el propietari hi estaria d'acord si hi hagués seguretat jurídica i estabilitat.
7: A banda de Girona, 57 municipis més de la demarcació estan subjectes a la regulació. Una vintena són a la Costa Brava, on les segones residències i els pisos turístics redueixen el lloguer habitual. A Tarragona ciutat, en els últims 7 anys, el preu de lloguer s'ha encarit una quarta part, mentre que el parc de pisos per a llogar s'ha reduït a la meitat. A la demarcació hi ha de mitjana 2 desnonaments diaris, i la xifra creix. Joan Nadal és del Sindicat de l'Habitatge de Tarragona.
12: Aquest dilluns ens van vindre 6 persones, 6 famílies que estan pendents de desnonament. Cada setmana estem veient com venen més i més persones. El problema està molt lluny de solucionar-se.
7: I a Lleida hi ha 21 municipis amb el mercat tensionat, 8 dels quals al Pirineu, on de mitjana el 60% dels pisos són d'ús no habitual i en alguns municipis aquest percentatge supera els 80 punts. Arnau Corberó, de Pirineu Viu.
13: Contractes curts, de temporada, que l'estiu has de marxar perquè ho lloguen turístic o perquè volen pujar els propis propietaris, i trobem aquest tipus de precarietat vinculades a l'habitatge.
7: Als pobles petits, molts propietaris no volen ni llogar ni vendre. Per això la Diputació ha finançat la recuperació de 100 habitatges que donen vida als micropobles.
2: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen el possible suïcidi d'un home que havia de ser desnonat. Segons ha pogut saber Ràdio 4, es tracta d'un veí d'uns 60 anys de l'Hospitalet de Llobregat que vivia en un local comercial que feia servir com a habitatge. Aquest migdia, un amic ha trobat el cadàver. De moment, ni Mossos ni Ajuntament de l'Hospitalet han relacionat el suïcidi amb el desnonament, tot i que els sindicats d'habitatge ja han convocat compareixences aquesta tarda per valorar la situació. Més notícies: el 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació, i d'aquestes, el 25% han estat víctimes de parofòbia, és a dir, adversió als pobres, segons l'informe presentat avui per la Fundació Arrels. Marc Esparza.
14: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults o humiliacions i també la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament aporofòbia, com explica el José Luis Miralles.
15: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar porque se estaba más tranquilo allí. Pero bueno, un día en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras y por qué, ¿no? Porque simplemente, ¿no? Yo dices, porque a mí no. Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
14: Des d'Arrels recorden que aquesta situació la pateixen perquè viuen al carrer. Si tinguessin un sostre, tot això no els estaria passant. Des d'Arrels també insisteixen que l'augment dels discursos d'odi agreugen la situació d'aquestes persones.
2: I un darrer punt abans: els esports sanitaris de l'Hospital del Mar i de l'Hospital Sant Pau de Barcelona han assegurat que no van apreciar cap lesió greu en el nadó presumptament maltractat, malgrat els pares van ingressar poc després a presó. El progenitor declararà demà davant del jutge a petició pròpia. Núria Alcalà.
16: Sí, dies després d'aquests reconeixements mèdics, l'Hospital Vall d'Hebron va activar el protocol per possible maltractament infantil i agressió sexual. Han detectat diverses lesions de gravetat. El pare del menor, que continua en presó preventiva, va al·legar causes accidentals i una condició genètica del nadó, però la investigació i diversos sanitaris ho han descartat. Tant l'entorn familiar com la mare del menor, que va quedar en llibertat provisional al juny, han assegurat que mai van presenciar maltractaments per part del pare. La fiscalia, però, el situa com a principal responsable de les lesions del nadó.
1: Esports.
2: I en esports, tarda d'alta activitat pel que fa a partits amb protagonisme d'equips catalans. Dani Esclusa, bona tarda.
17: Bona tarda, Rosa. Doncs, sens dubte, una tarda plena d'acció. En joc ara mateix el partit entre el Barça i la Roma, la Champions femenina de futbol. Les de Pere Romeu guanyen 0-3 al minut 14 de la segona part. També a la segona meitat, el partit corresponent a la primera jornada de l'EHF Euroleague d'handbol entre el Granollers i el Flensburg. El resultat és de 31-26, favorable als alemanys. En bàsquet, al tercer quart, el partit de la primera jornada de l'Eurocup del Manresa, la pista del PAOK grec, amb resultat ara mateix de 56-52 per l'equip grec. A la piscina de Sant Sebastià s'està disputant la final de la Supercopa d'Europa entre l'Atlètic Barceloneta i el Marsella. Guanyen els catalans per 7-4. D'aquí una estona, un quart de nou, començarà el partit de l'Uni Girona, prèvia a cara o creu de l'Eurolliga femenina de bàsquet davant l'Eble Conut. Necessiten guanyar les gironines per jugar la màxima competició continental aquesta temporada. I finalment, a 8:45 de la vespre, el Barça de futbol sala s'enfronta a l'Oparrulo en partit de la quarta jornada de Lliga.
2: Bona tarda.
17: Bona tarda.
2: I avui acabem amb la música de l'Oreja de Van Gogh.